SIM, telefoni gratuït entre el número Telkomsel, la precisa activa pacote. Simples los, usaré SIM card Telkomsel, no enjoy telefoni gratuït, sem limite.